0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: O sigui, ell era pagès, però era... la torre aquesta era dels ducs de l'Almerald, aquí eren tot seretat, i era el majoral d'ell, de seretat, saps? Ell no era el pagès, era pagès sí, però ell tenia molta gent, molt de missatges que estaven en el seu... Ell donava ses ordres. M'encantava el lloc aquell, nosaltres n'anàvem molt... Bueno, hi havia la casa de pagès, que estava molt bé, després hi havia el casat del senyor dalt, que era un palauet, com aquell que diu, en aquell temps. I ara està. Hi havia un camp de tennis, un altre jardí, i no, ens agradava molt. De petites aniria a jugar allà. Sí, no, nosaltres, la duquesa, diguéssim, la darrera que hi va haver, sabia, se va morir, cada any l'anàvem a veure, nosaltres, perquè... Amb mon mare es havien fet molt. Eren bon i bé de la mateixa edat. Bueno, sí, però més o menys. Era un temps molt diferent, després no ho sé, i en altres també. Després, quan ella va tenir ses fietes seves petites, bueno, ses majors, hi havia l'avi meu i una tia que estaven allà, perquè nosaltres ja estàvem més mitjorn. I nosaltres els estius anàvem allà en cuidamós, no, perquè tenien ses seves criades. Però jo pensava, si podem anar allà, anarem a la platja, perquè clar, després de la platja no hi anava ningú. I ell, en sa criada, bueno, en sa niñera, se'n manaven dues, ara vamos a bajar a la playa, Margarita i Nineta que se vengan. I no, jo i sa germana partíem totes contentes, clar, jo tenia 6 anys, 7, no, i anava, i clar, i que record després la gent no hi anava a la platja i això, jo per mi, bueno, jo m'agradava, vull dir que amb ells nosaltres, un tracto, amb adoració, però sí, jo tinc bons records, d'allà ens tenim molt bons, després els vespres l'avi, perquè allà hi havia una ximenea, i després tu que ell sou, una ximenea molt grossa, i tenien... Te diré 6 o 7 o més missatges que estaven, bueno, allà tot, i quedaven a dormir, tenien un puesto per dormir. I els vespres, quan havien sopat, ell ho reunia tot i a la ximenea i que s'escalentessin perquè després anar al llit que estiguessin bé. Clar, nosaltres després m'ho anàvem al llit, quedaven amb ell, però no, cantaven net de la feina i això. Però no ho eren de... Es que hi havia, després no ho eren de gloses, això.
2: Tenim el passatge. Tenim el coster que van tirar en el conicat de sombra. Tenim el coster del passatge. Llavors tenim el clot d'en Salom, que es devora un safreig que fa. I llavors es part de muntes, perquè la substància és petita, i llavors es tenint la corona dalt, i la corona dalt de tot, és aquí on és el més puesto més amunt, que allà baix ja és verge, dalt damunt la corona tenim les ferreres, i després de les ferreres tenim una tanca, que hi havia una cisterna, hi havia un rost, la cisterna, i hi havia... tres figueres. Hi havia una figuera que era per al gel i dues de coll de dama. En el cap hi havia una tanca que li deien la punta i la punta anava en el clot d'en Salom, baix, i allà acabava. El de més era verger. Era el verger, allà baix. Era un muret i era el verger. No hi havia res més. Les ferreres, la corona i els antigots i la tanca la cisterna i la punta. Això era tot.
3: Sembraven de tot. Ens ho posàvem. Blat, ordi, jugada, patates, faves I el bestiar hi havia 6 vaques, 2 egos, un cavall i un macho, i 2 bous.
4: De Sant Jordi vam anar a Sant Agustí Vell. Jo som un germà seu, eh? Vam anar a Sant Agustí Vell. I de Sant Agustí Vell vam anar a Sant Caragol, una casa fora del poble. I de Sant Caragol van anar a Vinigaus Vell. I de Vinigaus Vell vam anar a Espí. I d'Espí, llavors ja es van casar i llavors em vaig casar jo. I jo no hi vaig quedar a Espí. Va quedar en Carlos, en Jaume, el germà, també ja és mort, i mon pare. I jo no volia fer del camp. Bueno, no volia fer. I la meva dona, en pas descansi, com que tota la vida havia estat al camp, i me deia, Mariano, cerca un lloc que jo dins del poble me trob estreta. No hi vull estar. Eh? I me va sortir Vinigau Nou. A compte del senyor, no a compte meu, a compte del senyor. I després van tenir un fiat, i de quan van begut a tenir un fiat, m'ho vam anar cap a Vinigau Nou. Llavors allà va tornar a quedar embarassada i ja va començar a no estar bé i no estar bé, i jo dic cap a poble. I ell era en el poble i jo era a Vinigau i anava i venia. I clar, i si havies de venir en el metge, havies d'enganxar el cabiol i un macho i cap en el metge aquí. I vaig dir, mira, el que has de fer és quedar en el poble i jo me'n vaig al matí i el vespre o el fosquet torno a venir i ja està. Això és el que va passar així.
2: En el Verger hi anàvem i duen 2 o 3 feixos de Sant Faus. Ells es duen cap a les cases, per les vaques. I el bast, duia uns escorballs. N'hi ha molts que no saben què són els escorballs. I els escorballs es proposaria el que du damunt allà. I hi ha una cosa que... I jo ho vaig dir quan vam fer Sant Miquel. I li vaig dir, dic, a un, que era dels jefes, que se'n cuidava de sol, que sabia molta cosa. Dic, se sucarga i et sedany és el que aguanta el viatge, però primer posar els escorballs, posava damunt. I tant si va l'amo com el missatge, s'engarrotador a el que estrany. I ells de sol no van saber què era. I jo els vaig explicar, dic, un anam, agafam aquesta asa, dic, un bast. Dic, i en tot de dur les basses, que dur les basses, hi posam uns escorballs. Escorballs són així. Són així, aposta per això. I posant 3 feixos aquí damunt. Com ho estrenyem? Com s'aguanta això? Pues davall fa un sedany. I el sedany el fem de quan pelaven les cues a les vaques a mano. El fem a mano. I la subcarga era un tros que no fagués mal en el bestiar, amb un ganxo, i enganxar, i donaven la volta en el viatge aquell, enganxàvem allà, i en l'engarrotador estrenyés 2 voltes o 3 fins que estigués ben estret. I això era tot.
3: Com a mà Sant Agustí fa una lluïda que diuen una lluïda migdia amb els bous. I migdia el germà major va ser que em vaig començar a llaurar a Sant Agustí Vell.
4: Jo vine al Nou, tenia estrato. Quan hi vaig anar, guanyava a compte del senyor, jo no... a jornal, més ben dit. Guanyava 12.000 pessetes cada mes. i llavors eren doblers, eh? Perquè de manobra normalment en guanyaven 8, 9, i jo tenia estrat amb ell, que jo havia de fer el que jo volia. Si havia de vendre una bici, no li importava que li... A passar a final de mes, ell venia, passaven comptes, això són els doblets seus, i aquests són els meus. Jo volia les 13.000 pessetes que, de jornal. És que jo a mitges no hi volia anar, perquè allò era un lloc molt trebós. Feia un barranc, un altre barranc i un altre barranc, i no feia res més que pujar i davallar. Com que nosaltres el coneixíem molt, que havíem estat a Vinigals Vell, és per això, jo els vaig dir, jo a mitges no vull venir. I senyors, que... I dic, a jornal, a cap preu. I com que no tenia ningú, me van agafar. I hi vaig fer 10 anys. I en els 10 anys tot havia pujat, i ell no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire, i me'n vaig anar llavors de pagès a Santa Clara, a la carretera de Sant Tomàs. I ell vaig fer 4 anys, perquè llavors es va vendre i jo me'n vaig anar de bona obra.
2: Vaig estar que el missatge no ho vaig fer fins gros, però sempre feia feina que nostra, mon pare. I jo va passar que aquí, en aquest lloc, que vine a Codell Nou, hi estava l'avi meu, son pare de mon mare. Van fer amistat amb el senyor Juanito i l'altre en Guillermina, i molta amistat de lots, d'anar a Dalsera i jugar i fer coses d'aquestes, que quan em vaig jubilar me va tancar el lloc i me'l va acotar per jo tot sol. M'estimava aquesta dona. I nosaltres l'anàvem a veure, ell estava geriàtic, Sant Lluís, i cada mes o sol anàvem a veure-la. I jo quan venia una cosa, allò era sagrat. Allò era sagrat. Jo no vaig passar mai. A vegades me va costar i me va costar tancar la tanca perquè el bestiar no hi anés, perquè no... No vam endur les figues que jo volia, ja ho podia obrir. Però jo cada any, ella estava molt contenta. Hi havia una figuera per a gel, que és la figuera més bona, que ho era millor. Molt bona, aquella figuera. I era dins d'aquesta tanca, dins una tanca tota sola. Jo l'anava a tancar, la tanca, me n'en cuidava un poc, i li duia un paner. Així, però, figues, el millor que hi havia. I ella de so estava contenta. Me va dir, diu, no vull que gastis cap cèntim. Jo, no me dones carnet d'entitat, jo te posaré al lloc en nom teu. No ho havia de fer, però bon, ho va fer. I ho havia de pagar jo. Diu, el que vull és una perdiu, que som dues amigues. Dues amigues. Diu, tal vindria més, diu, però diu, com que més en tenim per nosaltres dues, només convido una. I jo vaig pensar, jo ho aclariré, això. Ella, perquè es pensava que li duia una perdiu i li havien de pelar. Allò no, allò ho sap fer qualsevol, allò no. Jo agafava un mes antes, que fossin, la casa fos tendre, i vaig manar un lloc que se diu Santa Mònica, quan anem a Sant Tomàs, a l'esquerra hi ha un caminot, la primera casa a l'esquerra era d'uns anglesos que la van comprar, i jo ja hi vaig quedar. Jo me'n vaig cuidar, vaig tenir la clau d'allà 42 anys, vaig fer dies. I jo allà ho tenia molt bé, tenia nevera, tenia moltes coses, i vaig poder fer certes coses. I me n'anava i agafava 10 perdius, més tendretes, més primerenquet. Matava que estiguessin fetes, que estiguessin bé. Ens apel·lava, ens feia ben netes, ens posava dins el congelador. I quan un dia me resolia, li deia, Rita, qui és? a que teva, que també ve, que vol quina hora puc venir. Jo primer li demanava a ella. I ella estava al carrer Sant Fernando, número 16. I jo aquí tenia tomàtic, tenia de tot sembrat. Tenia molt, molt de tot, tenia més del que volia. I s'aigua a rompre. Agafava les 10 per Déus, no n'hi duia una. Agafava 10, posava cada una dins una caixa de plàstic. Havien tingut botiga aquí, havien tingut moltes xutxes i tenia molta cosa, ho tenien ben aclarit. I ella de sol va estar molt contenta, molt.
3: Les baldades, fèiem traves, fèiem lletra, fèiem escola, i això eren les baldades, traves per bens, cotla, la lletra era llavors fèiem de càrrecs, com ara es fa d'espart. Llavors també hi era l'Esparta, però no hi podíem arribar a l'Esparta. I ho feien de càrrecs.
4: És que llavors, és quan jo era a Santa Clara, i a Vinigau ja també, però a Santa Clara llavors ja es feia tot a màquines. A Vinigau jo ho feia quasi tot amb dos matxos, llaurava amb dos matxos. I aquí a Santa Clara ja va venir el tractor i ja era diferent. Vinigau no hi havia més que 7 vaques i una trentena de benes, i quan jo hi vaig anar vaig rebre cabres, però ja té el nom de cabres. Jo vaig córrer molt darrere cabres del barranc aquí, barranc allà, i dic al senyor, o m'avances cabres o jo allí em balaré un tira cada una. Dic que jo no tinc que córrer, no, eh? I diu, idò, ets abans, i ja vaig vendre, perquè és clar, allò era.
2: Jo he fet feina, jo he llaurat molt. Jo, fins que em vaig casar 30 anys, vaig llaurar sempre. Llavors arribava el boom aquest del mestre de casa, tothom se'm anava al camp. I jo vaig anar, aquí ho enguanyava en un duro, i vaig comprar el solar aquest. I ho vam fer això, i jo he fet feina de mestre de casa, algú darrere de tot. He fet això. Però si els 19 o 20 anys, aquest, els 30 anys aquest que vas fer en el camp, vas fer quatre coses. Nosaltres tenim una tanca quadrada, va? Però dins una paret de les dues quadrades hi ha un portell. No, o dins un rincó, o que on vengui bé, allà és portell. Pues allà hi es tornais. El tornai de guretar és el tornai de sembrar. Ses peguades ens les fèiem totes darrere, quan acabàvem la tanca de sembrar, ens les fèiem en el portell. Te tancava el portell i no hi havia ningú que anés més allà dins i no hi havia peguades, però anàvem allà. Dins aquella tanca, damunt el mig jornet, no totes són ben planes i tot, hi ha molta roca, i hi ha tanques que hi deim es de so, li deim arribàs. Arribàs no és un encadenat. Arribàs ho fan les roques. Les roques, quan hi ha moltes roques dins una tanca, fan les barbades. Barbada. Barbada vol dir anar d'una roca a l'altra. Fas al revés, dius, et sols, ens fas al revés, perquè quan arriben en aquella roca ha de ser llaurada. Quan t'alces serada no has de fer llaubada, ha d'estar llaurat allò, si no, no llaures. i ell nosaltres sembràvem, sempre solien sembrar encerada.
3: Menjaven pa, si t'hi donaven a suposar pa, i garroves, xivada, i pastures de tanca, en cova, i xivada, fosguí, sembrava llavors, com ara no se'n sembra, era el que hi havia llavors.
4: La primera màquina va ser la màquina de segar. Antes del tractor, segàvem amb un matxo que l'estirava la màquina de segar. És la primera màquina que jo record. I després, bona de tot això, llavors hi havia la màquina de batre. I com que segàvem quasi sempre a mà, el que no passava a la màquina, que hi anava amb un matxo, que era aquí la feia rodar, i llavors hi va haver la màquina de batre. I llavors, després d'això, ja hi va haver les cosetxadores i tot s'ha fet a màquina, perquè ara en el dia no que hi hagi cap finca que tingui una colla de matxos. Ni crec que hi hagi cap lloc que tingui un jou petjat, ni cap parada.
2: Serada, dins normal i corrent totes les tanques, allà en altura hi ha un tros que li diuen la mala garba. Vine Codrell Nou, hi ha un tros que li diuen la mala garba, i ho és mala garba. I hi ha un secret allà, no hi mai he sabut el perquè d'allà. Perquè de la mala garba només hi ha la paret, que nosaltres tenim tota aquesta banda que és mala garba. L'altra banda també és mala garba. I és la mateixa terra, el vermell. El vermell. I allà, en 7 litres de llet, fan el quilo. I baix d'aquelles voles, que ja som dins els plans, si les mateixes vaques, tot el mateix, només té 10. Com és això? Una cosa que és raríssim, pues això és segur. Això és el més normal que hi ha. Els que tenen de sol dels mitjons d'aquests dels bruc, que tenen una de sol d'aquests i fan formatge a Menorca d'aquest i això, un dia dic de sol, dic, li diuen d'això hi ha enxoc i llavors ja em busco. Acabam les provisions. Dic, ho acabam. Ara se'n va de veure això. Diu, i què vols dir amb això? Dic, que acabam la sal. Dic, si tu la llet que empreu vosaltres, la grandíssima llet que feia aquest gran formatge tan bo de Menorca, tanta que sol de Menorca, és mentida. No és vera. Mos falta les ventades. I les ventades no fa cap. Perquè tu veuràs un oas que és ben redó. I llavors se toca estar així. Giràs per avall. I veuràs si n'hi haurà d'anar aquí baix. Això no passa avui. Avui en dia no existeix. Dic, i és formatge bo, i tot el que tenim nosaltres a Menorca, tot, fruita, carn, tot el que tu vulguis, ha de mestir gener i febrer o març, abril, que en mesos ha de mestir que mos passi per damunt nosaltres i arribi a la mà, la sal. Dic, llavors són superiors a moltíssima diferència dels altres. Dic, mira, quina cosa més tonta, que no saps dir, ni jo ho diré mai. Nosaltres aquí tenim, el dimecres que ve, la Madonna de Tirant Nou, ho fan tot ells. I hi ha un altre de so, un verdoler de cas que ho fa de per Ferreries, i no se m'ho de res. Dic, la Madonna de Tirant Nou, com que ells muen molt darrere cap a Fornells, darrere de Calle Bonet, per poc vent que faci, ni fa prou per la sal que han de ser ells, per això que és més bo que els altres. És de Tirant Nou, el més bo que el vostre, el més bo que aquest i més bo que aquell. Dic, això passa, dic, que hauria de passar per tothom, que participés tothom. Dic, que hi ha molts anys que això no s'ha fet. Diu, tens raó amb això. Diu, ho han discutit moltes vegades. Diu, què fem? Dic, no hi podem fer res. I això ve de... Ve quan ses aigades aquestes. Ve quan ve. Dic, però dic, ara nosaltres ara ho acabem. Ara acabem el bo. Ara ja ho necessitem de cada any que mos faci aguantada. Que mos ho cremi. Que mos ho faci molt bé. És igual. Recuperarem. Nosaltres, jo, he vist l'avi de mi cosell aquí, mon pare, s'engolidor. I en aquest lloc, o sigui, jo devia tenir 7 o 8 anys o 9 o coses que són. Jo he vist que la sal menjava. Llavors es sembrava en fesolí. Hi ha una herba que és fesolí i es fa de veres. I quasi tothom pasturava el fesolí antes d'hora perquè el vent se l'endú de tot. I en fa, cada any en fa. De bé, i això no ho va fer més.
3: El formatge posaven dins un cos gran i es posava pols

0: a ser a favor de seguretat i esbinar, perquè la terra ha de podre. I hi ha moltes coses que avui en dia no es poden fer perquè no podem. Amb el munyí i en tot, i per aquest que nosaltres no escafàvem la llet mai. La llet no l'escafàvem mai. I perquè nosaltres era el natural que fèiem. Nosaltres no podíem d'aquí, havíem vingut allà, havíem de travessar un tros de pati, un tros de quintana i això, però no, encara era prou clareta per posar el quaco i el formatge sortia a la mar de bo. Avui en dia, o és que ho fan, hi ha una quantitat de llet molt grossa i fan coses d'aquestes. I en aquest temps sortien coses tan ben fetes que no ho empràvem en això. I això és naturalesa. Per aquest, nosaltres aquí, vull dir que d'allò jo he de ser per colzos en els noms de les tanques. I n'hi ha una que li deim. Hi ha dues que són noms molt polits. Fra Pere i Flor Avió. Flor Avió fa cul, dona cul en Sant Pons. Com és que aquella tanca sempre fa un quilo més que els altres de formatge. I està dins la mateixa tanca. Està dins el mateix lloc. Fra Pere és una cosa i Flor Avió és altra i només hi ha separat.
1: Regar, no vaig a ser un món que reacin. Jo no puc xerrar de regar. En la terra va lloraven tres o quatre vegades, però a vegades necessitava l'aigua, però havia d'esperar que pogués. Les tomàtiques, sí, em feien, i et anàvem a tu, i llavors les tomàtiques grosses que deien ho feien bòtils, que provaven, i ho posaven dins bòtils. No sé si volien el bòtil, me sembla que te bullien els bòtils, ben tapàvem fort, com tinguessin aire, i allò era el sofrit de... Bueno, hi havia el tomàtic de remellet que deien, i feien remellets, feien... remellet, llavors, de remellet, i amb allò també feien sofrit. La part d'hivern, bueno, ara semblava fins a Nadal, on se posava, ja havia passat, semblava nervat, sordi, xivada, faves, i llavors partien a posar bé la terra per s'estival, Llauraven tres vegades, o quatre, o cinc, bueno, jo què sé. Com que llavors no n'hi havia gaire en aquell temps, oasses, i em anaven aclarits. I després també. Els diumenges, com que havies de cuidar bestiar igual que altres dies, jo a Sant Agustí me record que érem més joves, anava amb la bicicleta per dalt cera, després de dinar i fes una estona de rodar per allà. Que no. En el poble, si no hi havia cosa a fer, no hi veníem mai. Més que diumenges venies a missa i si havien de dur paner o llet en el senyor, també venies. Però si no, mon pare havia de venir qualque vegada perquè havia d'anar al puig sindicat o sempre tenia cosetes a fer. I venia, però nosaltres no veníem mai.
2: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

llibonaire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada que em refresca l'esperit

0: Bon dia.
1: Vale, bon alegria. Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar, sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
2: i no és
0: en
2: així.
0: Principi no és així. No és així i
3: si per... robant per tot.
0: Exacte.
2: Que s'estan des de el que xerren Fornells. Agafen allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
2: És hivern, no es xerra.
1: És hivern, no es xerra. És hivern, d'en fora.
0: Web és...
2: Web.
0: Web és forneller, no?
3: Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
3: les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club supertes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes tomàtic són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet...
1: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
3: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant... Vaig descobrir gent que quan t'ho va cebre se li van creuar amb el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertot és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu quan vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també arriba
2: la forma Carrota.
0: Carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carrota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mai. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada
1: mallo.
0: No.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
2: Motlu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es batla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es no balla
0: falta,
3: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui.
3: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis.
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato aventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
2: Paco.
0: Paco,
2: dimi. El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Arneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo me la va marcar.
2: Quina bella escena. I... Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir de
1: molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, bueno. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Totes
0: bon dia, totes dia.
2: No sé per què compreu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Totes dia, bon dia.
2: Per lo que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: Tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si I comença vespre? A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però assistiu a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I, ja. I ara quan m'ho canviïn l'hora ja... Serà
2: que l'han canviat més passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'una Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
1: A veure, si avui dubta amb Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Visto da mamma pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural

Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català?

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la salabró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punt.

d'aturada i habitualment quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals que fan una producció que deixa espai a la natura són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

els corrents que va trobant.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió. Repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

es barco. Aquesta història jo li contava, li vaig dir records en els llavis, i a través d'ell jo també tornava.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a lladona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgallades!
3: Que ni queriendo servirme me sirves a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias. Por favor, que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mar. Canvi de compàs.

cervells s'assequen sols trenes de fum. Rius de penes blaves sota els ulls. La nàusea dels comiats s'hi apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret. No em deixis mai més penjada a la paret. Arrels, arbrets i fulles sota el pit.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on anen els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: notícies contradictòries coincideixen sovint als mitjans. O potser és que no les interpreten bé. O tal vegada és que no es comuniquen adequadament. Com sigui, podem constatar amb els titulars la manera diferent de veure el món en funció de les ulleres que ens posem o ens posen per mirar-lo.
1: Època de muda. Capítol 48. Som més rics o més pobres?
0: D'una banda, a principis d'any llegim que hi ha bones perspectives en la vinguda de turistes i que les grans cadenes esperen tants o més visitants que els rebuts l'estiu passat. La bolla econòmica illenca podrà continuar creixent, com ve fent des de fa uns quants anys. A l'altra cara de la moneda, sense tanta projecció pública, els darrers estudis sobre joves diuen que la gent s'emancipa dels pares als 30 anys, però que si a Balears volen viure sols, necessiten més del 90% del seu sou per pagar el lloguer. Alguna cosa falla quan tenim una economia que va vent en popa. Però la gent formada amb estudis universitaris no es pot independitzar de la família si no és compartint pis com quan eren estudiants. I encara hi ha coses més greus. També hem pogut saber que més de 2.000 persones viuen a Menorca amb un espai d'habitatge inferior als 10 metres quadrats, malgrat que molts tenen feina i nòmina. Això ja són paraules majors, que posen seriosament en entredit aquest suposat miracle econòmic amb què constantment ens bombardegen. El caragol de terra és un mol·lusc tranquil i pausat. Es caracteritza per dur a sobre una closca que li serveix de casa. Neixen petitons d'uns ous gelatinosos que els pares mares han posat prèviament dins la terra humida. Uns progenitors que produeixen a la vegada òvuls i espermatozoides, però que s'han de coblar en una còpula apassionada i molt lubricada perquè no es poden fecundar a si mateixos. Un nombre creixent d'especialistes venen advertint que un dels problemes importants de la nostra societat és la dèria de mesurar el progrés només amb el producte interior brut. Perquè això és el que fem. Creure que com més volum econòmic movem, més guanyem tots. Quan estàs ficat dins

Massa vegades s'oblida que el PIB creix quan cremen combustibles fòssils que contaminen l'aire que respiram. Creix quan fumigam amb pesticides que maten la vida al camp. Quan fabricam pèl·lets de plàstic que intoxiquen la vida marina. Quan hem de depurar les aigües per poder beure o quan l'hem de dur amb garrafes de fora. Quan urbanitzam zones fins ara silvestres del litoral o quan enviam armes a les guerres.

0: Per contra, el PIB no registra si hi ha més gent a les conferències, si els nostres descendents aprenen o no a apreciar la música, si anem a passejar pel camí de cavalls, si hi ha més papallones trascant, si els glossadors tenen més o manco enginy, si la gent riu més dins les cases, si els veïns s'ajuden entre ells mateixos. Confondre creixement amb progrés és una característica que es detecta en molts discursos institucionals i d'agents socials rellevants. Confondre felicitat amb consumisme és una patologia que incideix de manera important en la societat actual, que després acaba patint una epidèmia de depressions i desencisos vitals. Hi ha gent que creu que tot això ho resoldrà la tecnologia. Però el que patim no són problemes tècnics, són socials i culturals. La deïtat actual és l'economia. Més precisament, el creixement econòmic. Cosa que ens impedeix entendre que hi ha altres maneres, més amistoses amb l'entorn, que ens permeten també una forma de vida sense mancances bàsiques i molt més plena a nivell anímic. A mesura que els caragols s'alimenten, poden afegir capes a la seva closca que es va fent més grossa i més gruixada. Però no se'ls acudeix fer-la tan gran com per no poder-la moure. No s'enlluernen amb una major dimensió que els condemnaria a viure en pocs centímetres quadrats de pastura. Els caragols fa molt més temps que habiten el planeta que no els humans i han superat seleccions evolutives molt exigents. Controlar la dimensió del volum econòmic és precisament una de les receptes que indiquen els estudiosos de la viabilitat futura del nostre model de civilització. També és el que han après alguns empresaris, que són exemple d'èxit, per haver dissenyat la seva economia a una dimensió raonable per al territori on viuen. Repensar el concepte de riquesa i analitzar les coses que perdem a mesura que creix el volum econòmic és un exercici interessant. Saber definir la mesura idònia, com fan els cargols, és una aposta intel·ligent.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja, es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro, sí, sí.
0: Miraran
3: jo provaré. Ai,
2: o t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà Christian. Un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, saps? Sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'anar alerta, el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Ah, és la cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: La banda del femer,
2: ets les bísties de
0: Montgofre.
1: Les bísties d'un altre paner. Ens espigues d'un altre paner, és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Després la posarem. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar.
3: Hem de posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no, això?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
2: Un.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no som on t'has, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut, d'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar,
2: que xerrau.
1: Sí, pues, de coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: I, correcte.
0: I per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses... Però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La. Per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria tequiramar. Vinga, vamos. Vaya festival.
0: Que U ve de... I L de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser...

0: poblat per mallorquins després de l'exposició dels moriscs, i allà empren article salat, i es veu que fan bona sobrassada també per allà.
1: Sí, sí, sí. Això ho havia sentit.
2: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. I no hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
1: delinqüents,
0: i tot, sí, això, segurament.
3: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte txart. Txart també empren l'article salat. D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
4: Su?
0: Su.
4: Hola.
0: Sí, sí, sí.
1: I... Su estocu.
4: Su estocu.
1: Su estocu.
3: Com et sudoku.
1: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
3: Estic dalt de
4: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
4: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veus, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
4: Allà... Però no me'n cuento.
1: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
4: Sí. Jo... Pues hem pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No.
4: Ja ho has pagat, vull dir que no t'agrada, no el compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
4: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
2: No? Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
4: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi,
4: el
0: també,
4: principet,
0: no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
1: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí, sí, i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
3: Ho salen tots.
0: Sí. Exacte, és Christian.
4: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. Sí, no, tu és Pedro.
1: I com reacciones quan te fan això?
4: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n faig una dutxa. Vaigo bona de mo.
1: Vaigo... Bueno, no xerrarem de saigo de mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
4: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
1: Savi.
4: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte,
1: si
0: aquí...
1: No, savi.
0: Clar, a veure,
1: savi,
0: aquí estem dient...
4: Però per part que diu l'avi i sàvia. A mitjorn diu l'avi i sàvia.
1: Ah, sí?
4: Sí, si no...
0: A molt també, sí, l'avi i sàvia.
4: L'avi...
0: Exacte, clar, aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants, no? Com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, no? Sempre trobo curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem De fet, deia el papa, i també l'emprar en l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
4: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
4: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre... Sí, no? Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
4: O la catedral.
0: Aquí...
4: La catedral també diu, no, sí.
0: La catedral...
4: Bé, que no.
1: Perdó, la catedral.
4: La catedral. La catedral o la catedral?
1: El que vulguis és igual, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadesto del Madrid, sí. I els meus nebots els he sentit dir més de dues vegades es Barça.
4: Ah!
2: Es Barça!
4: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
4: Guarro, que ets un
0: blanco. Ells han sortit del Barça.
4: Han sortit, sí, han sortit. Anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
4: Merenguet. Yes. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
4: Això no sé, són xec. Que és...
2: Jo sempre hi vaig a la deriva.
4: Jo no. Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
3: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços.
1: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu,
4: lu. Lu, lu, lu, lu, lu, és correcte. Jo quan m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
4: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
4: a
0: veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
4: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
3: És correcte, Pedro.
4: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
4: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
4: Ja
0: no?
4: Està.
0: Clar, un en un context formal no és adequat.
4: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lo, mira...
4: Sí. Ja, no.
1: Ho dius i no passa res.
4: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
4: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Aprenem aquí en llengua d'arbres, cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en el mes d'agost.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i

0: la guitarra a l'hora de, jo sé, de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present i bueno, això. Tu, Sergio?
1: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
2: A bateria? A bon demà?
1: Vaig a Sant Lluís.
2: A Sant Lluís.
1: Amb en Moi.
2: Amb en Moi, bon profe. Joder.
1: I bé, fins aquí he arribat.
2: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
0: Sí,
2: la
0: Boella, sí,
2: supos
0: sí.
2: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
0: Sí, sí, sí.
2: Com neix un poc la idea aquesta?
0: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo estava... Bueno, això, vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups abans. Sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
2: Toques qualque instrument, tu?
0: Jo sóc la guitarra.
2: La guitarra, vale.
0: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores de la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio, Ràdio Far. Val? Bueno, jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, que és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

a festejar. Ho nego el Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

pillat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons, tio. Us convidarem un altre dia.
1: No et perdis a les zones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriu i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser com vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: O 2282.
1: És més 2.282 que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dan.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un montó d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions, com un montó de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un montó d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas... bueno, allà, en aquest projecte, molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues, els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues, no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és una cosa tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha sigut en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor d'allunyament personal que... N'hi ha vegades que és impossible perquè no, perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen con, és que és algo tan brutal que el que hem patit que és algo que estava contínuament. Passaren 2-3 mesos després de la Dana i encara n'hi havia imatges constantment i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288 que crec que és molt interessant i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre la enorme onada de solidaritat que va a València i que d'alguna manera va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho has plasmat en una foto?
1: Pues vosaltres està ben clar en casa dels meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. No sé què passa, que jo visc en València i jo vaig anar a caminant des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en aigua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qual estava inundat. Llavors, què passa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, el primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un vell. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar. Buidarem el garatge de meus pares a Poals. O sea, és una... Perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic són cada vegada una temàtica recurrent en la fotografia documental. Què penses que hi aporta 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic.
1: El tema està en hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a aquestes grans inundacions, no? Nosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda és una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de sobte t'ha aparegut de sol?
1: Jo m'he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un montó de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i vi una altra cosa, vi una altra cosa. I els feedbacks, t'anaven vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un montó de coses dins d'aquesta exposició.
0: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan colorits que has triat?
1: Al final, el funk és el que taca tot, no? Al final, és la explosió que de color és el que vol eixir a la vida, no? I el funk és el que tenim que rentar, no? Jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic ara va prendre un got d'aigua i se va baixar el que és el traje i aquesta explosió de color, no? de la geisa que estava en la seva camiseta estava eixint, no? del fang, no? Entonces, sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins del estan lluitant per eixir de fora del fang, no? que ho taca tot.
0: Hi ha algú molt simbòlic, no? En aquest sentit. És com el fang com una explosió també de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? T'hauria de demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
1: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè hasta que no estàs ahí no saps lo que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
0: A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
1: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però tenim que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un mode automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
0: Com has, sobre aquest punt també per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació.
1: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia de clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera al costat d'Aldaia. I que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere i li dic a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografia i tal? I dice, sí, pero no me saques que ya me ha sacado Televisión Española. La dona estava ja feta ja pols Ja estava, clar, ja la dona ja l'havien tret per totes puestos, entonces què passa? Que, sí, clar, per supost. I de totes formes no hi sent, en les fotografies no hi sent ningú, ningú rostre conegut, no? O sigui que jo també en això sí que volia fer-ho també més anònim. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto, que és una manifestació, que va ser la primera manifestació que vam fer en la plaça de l'Ajuntament. I aquesta foto va ser una locura perquè hi havia un xic en una granadora, alçant el que és la granadora, pegant voltes al costat de gent i quan se dona compte que l'estic fent la foto, me mira i alçant l'això en molta ràbia, no? I, vamos, ahí veus el dolor, no? I la ràbia i és l'única fotografia que té un rostre que és reconegut, no? Per ell mateixa.
0: Sí, crec que a més és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
1: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-ho.
0: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
1: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no descarte que puga me pugues esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, no? Perquè al final també moltes vegades te trobes de colp de cara i tens que fer-ho, no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
0: Perfecte. Paddy, moltíssimes gràcies
1: Ui,
0: per...
1: moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i vamos, un plaer.
0: Benvingut.
1: Gràcies.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queden coca rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feint mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Veure,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de la natura, de la vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en la poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'astorament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
1: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
0: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic s'amitjanterrava i només hi quedava de fora el cuc, viu i atrapat entre uns diminuts ferros, que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rupits eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els tords. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen als arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rupit, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Donar la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats per generar un món millor.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vas fer una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. M'ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Montemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoi.
0: A Montmoi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

con ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

0: Bones! Això és Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit,

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrític, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?

Aquesta magnífica glosa que acabeu d'escoltar, poètica i metafòrica, jugant amb el propi nom d'esbossador que la canta, és una glosa feta per Miquel Amaleic Aules, conegudíssim glosador, que va glosar amb el tio des dels anys 70 fins ben entrats els 2000, a una de les primeres mostres autonòmiques de cançó improvisada que es celebrava a Manacor. En aquesta ocasió, en Miquel, a l'hora final d'esglosat, i en Miquel havia fet un glosat de mano a mano amb el Verderol, en Esteve Barceló, també de Ciutadella. Parella artística d'en Miquel, amb el qual van fer centenars i centenars de glosats, tots dos de mano a mano, juntament amb Antoni Rellotger, de guitarrista. Aquesta guitarra que sentiu, precisament. En Miquel i en Esteve sempre han tingut una relació d'amor-odi, s'han necessitat i s'han odiat. I, precisament, aquesta glosa és rellevant perquè s'emmarcava dins una espècie d'estira i afluixa i de passar per damunt saltes just al final de l'actuació. En Esteve Barceló havia fet molt bon glosat, a son en Miquel no li agradava que li quedés per davant i van començar, com deia, un tira i afluixa de qui faria la darrera glosa. I van fer dues o tres rodades anunciant que allò era la darrera glosa. Finalment, quan el Verderol va fer la seva darrera glosa, en Malé encara va fer tornar a arrencar la guitarra per fer aquesta preciosa glosa, com deia, poètica i metafòrica, de vull que vos guardeu la flor d'aquest ametler. I bueno, espero que l'hagueu disfrutada. Procés d'història.

0: Ei, bones! Avui, a la secció Glosim Glosam, estem aquí a Castell i ens hem trobat amb en Nanis d'Insort. L'objectiu d'avui serà replegar paraules per poder fer unes gloses menorquines compartides.
1: La glosa improvisada, en el cas de Menorca, és una composició oral del manco sis mots o versos, de mètrica heptasilàbica i amb rima normalment consonant. Es juga amb dues rimes que es van alternant, A i B, en la característica de que no es pot repetir la mateixa entre els dos versos inicials i els dos finals. La glosa cantada va sempre acompanyada d'una guitarra que sona la melodia de les porgueres. Un temps es tenia per costum de ballar l'instrument mig, un o fins i tot dos tons, tradició que s'ha anat perdent amb els anys fins a l'actualitat, que et sol sonar en la menor.
0: Ei, Nanis, com va, tu?
2: Ué, va bé, mira, ja ho veus, aquí fent feina, per sort. Tomatigueres, obersinyeres i tot el que toca en aquest temps.
0: I què trobes si jugàssim una estona? Que tens glosera o què? Un poc amb la glosa, amb la rima, amb la mètrica...
3: La mètrica és la disciplina que s'ocupa de l'estructura rítmica dels versos i de la seva tècnica de composició. La unitat bàsica per comptar els versos varia segons la cultura, i en el cas de la nostra ho fem comptant síl·labes. La mètrica en glosa menorquina és heptasilàbica, és a dir, que els versos tenen set síl·labes.
2: I no, vinga, endavant! Vinga, anem-hi, anem-hi! Anem-hi a fer-ho!
4: I de ballant de sort han trobat un muralista que és de nom vostè.
5: Orient Castillo.
4: I de, si vos pot dir una paraula?
5: Una paraula. Corazón.
4: Vinga, idò, corazón, la pots apuntar, Nanis, ja en tenim una. Ens trobam aquí en el camp de futbol, al Castell, i hi ha un parell de jugadors de futbol que diuen que us volen donar una paraula, vam, per glosar. Quina paraula teniu, vam, un lot?
6: Bàsquet.
4: Bàsquet. Tots tot. Hola, bona nit, ara aquí a l'esplanada del Castell ens trobam amb Joan. Bona, Joan, com estàs?
7: Molt bé, vosaltres?
4: Necessitam una paraula, tio, que no, hem d'acabar una glosa, que no hi ha manera.
7: I no paraula, a veure, no m'ho poso molt difícil.
4: Ah, sé que tu vulguis.
7: Ah, però sense pensar.
4: Sense pensar, sé que
7: no,
4: tu
7: vulguis. No.
4: Una paraula que te faci il·lusió.
7: Vinga, a veure, hòstia, ara em deixes parat. Jo pensava que em preguntaries alguna cosa...
4: És igual.
7: No tenia una resposta, no, una paraula.
4: Paraula.
7: Però mira, esplanada.
4: I seguim a l'esplanada del Castell. I m'he trobat dues Maries. Bona nit, Maries.
8: Bona nit.
4: Mireu, davant de Mastella, com us dieu, una paraula per l'home, perquè no hi ha manera d'acabar la glosa aquesta. Fa una hora que ho veiem i no hi ha manera.
8: Jo diré xuruar.
4: Xuruar, vinga, Nanis, apunta. Salta, Maria.
8: Escau.
4: Perfecte, moltes gràcies per la vostra col·laboració.
0: Nanis, tu, tenim cinc paraules. Que li fotem o no? Quines són, que ets apuntades?
2: Apuntades estan corazón, bàsquet, esplanada, escau i xuruar.
0: Ali dola.
2: Vinga, idò, som-hi!

A continuació, arribam al final d'aquest segon capítol. Vos deixam amb una estona de glosat amb en Miquel Trullol i n'Aurora Brullet, amb tonada de dècima mallorquina. Gràcies i salut!

0: temps. Ala i do. Així arribàvem al final del segon programa.
1: Que no és programa en lots, que és capítol. El programa és Santa Clau de Saglosa.
0: Ah, vale, vale.
2: Així és el capítol 2 i el que acaba avui.
1: Exacte.
0: Vale, i do, pues, salut i fins una altra.
2: Fins una altra.
1: Ale, fins el mes que ve.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama... fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és... fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu... vas programant, hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que... Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I és novembre, és temps de bolets. Els bolets són uns organismes misteriosos. Sembla que no hi són, però apareixen gairebé per art de màgia després de les pluges. Són les manifestacions efímeres d'un món ocult, el món subterrani. Els bolets són fongs, però no tots els fongs són bolets. El llevat que fermenta la cervesa, o la floridura que surt damunt el pa després d'uns dies, també formen part d'aquest grup d'éssers vius.

En realitat, els bolets no són més que la part reproductora de determinats fongs. La part restant la formen un conjunt de filaments microscòpics que anomenem miceli. El miceli es troba de baix a terra durant tot l'any i vindria a ser com una floridura subterrània. Això explica perquè els bolets surten cada any ja mateix, formant desconeguts rotllos d'esclatassangs o de cames seques. Quan es donen les condicions d'humitat i temperatura adequades, els micelis fructifiquen i formen els bolets, que al cap d'uns dies alliberen unes diminutes espores que donaran lloc a nous micelis. Així és com es reprodueixen aquests éssers vius.

Els fongs no són vegetals. L'aliment l'obtenen de l'entorn. Una floridura, per exemple, s'alimenta d'espà i un xampinyó de la matèria orgànica que hi ha a la terra. I uns altres, com ara els escaltassangs o les cames seques, estableixen una unió o simbiosi entre el miceli i les arrels dels arbres. Amb aquesta unió, els arbres donen aliment als fongs i, a canvi, reben aigua i sals minerals captats per el miceli. Així tenim que els escaldassangs fan la simbiosi amb els pins i les cames seques amb les usines. Això explica perquè uns surten en els pinars i els altres en els usinars.

Quan anem a cercar bolets, hem de ser respectuosos amb l'entorn. No hem de gratar la terra, ja que això pot fer malbé el miceli. També és important anar amb un paner, perquè així es poden escampar les espores mentre caminam. I sobretot, només heu d'agafar bolets que siguin comestibles. En cas de dubte, deixeu-los en el camp. Espero que disfruteu de la temporada, ja sigui cuinant o simplement contemplant o fotografiant aquests éssers vius tan particulars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.
1: A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells, i un de llarga trompa s'ha alçat dictador, però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ses mesurades amb Carles Mayans.
2: Vandana Shiva obre el seu llibre Sobrevisquent o Staying Alive en anglès, dient que l'agricultura, la producció d'aliments, és tant el mitjà i sosté de vida més important per la gent del món, especialment les dones, com el sector més fonamental en relació amb el dret econòmic més vital. El dret en el menjar i a la nutrició. Escriu Shiva que les dones eren les productores originals d'aliments a les societats del món i ho continuen essent, sobretot en el sur global. Afirma també que els coneixements femenins de l'agricultura, que van evolucionar al llarg dels últims quasi 5.000 anys, s'han anat destruint en molt poques dècades per part d'uns pocs homes blancs de la ciència, les finances i la seva revolució verda globalitzadora. I no només s'ha violat a la dona com a experta i guardiana del model de renovabilitat i regeneració, sinó que el procés ha anat de la mà de la destrucció ecològica, dels processos naturals i de l'economia, sobretot en zones rurals. És evident, per un servidor, que avui retomba i reneix la necessitat al món d'una nova o antiga manera de relacionar-nos. També amb la natura, també amb el camp i amb la producció d'aliments. I que aquesta hauria d'anar cap a un cuidar, un participar i un entendre les complexitats que governen la vida i la naturalesa, sense imposar ni voler conquerir. Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
3: Hola, bones tardes.
2: Benvinguda a les mesurades.
3: Gràcies.
2: Què és per tu la terra?
3: Queda cursi, tal vegada amb els temps que corren, dir el que sent per jo que és la terra, però la terra per jo és la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres, fills, humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica, mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar cap a mirar sa terra, tornar cap a cuidar sa terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que sa terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on sa relació de ser recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps. I seria això.
2: Sí. Bé, aquí toques un punt per jo important també, que és la relació, no? Que més enllà de la feina que un pugui fer, més enllà de, bueno, desmitjar de vida, és la relació, com ho relacionem amb allò que fem. I te volia demanar quina és la teua relació amb el que fas.
3: Ara s'ha convertit en vida. Tu has dit, som sociòloga de formació, som nascuda a Mallorca, filla de menorquins, que van anar a Mallorca fa molts d'anys i vaig estudiar, vaig viure a Barcelona, vaig viure a Itàlia. I un moment donat, quan d'allò que em feia més joves, quan hem acabat la carrera, quan hem acabat una mica esvoltar i intentant centrar-nos en algun punt on ens puguem sentir a un arrelat tal vegada, si és que fa falta arrelar, vaig venir a Menorca, que sabia que no volia Barcelona, sabia que no volia Mallorca, i l'únic que sabia és que tal vegada Menorca sí. Amb la sort de... I llavors, sent sociòloga, semblava que havies de fer de sociòloga, no? Qui vol un sociòleg a la seva vida? Poca gent vol un sociòleg a la seva vida. Per tant, la recerca va ser complicada. Vaig tenir sort, vaig poder fer una feina que en el seu moment me va donar molts d'aprenentatges dins el món de la política, tal vegada, i l'administració pública. Però un moment donat, quan som mare i decides que he de ser mare, sé que no vull continuar amb aquella vida. I llavors, amb la sort que la meva pare era pagès, sempre havia estat pagès, per tant, jo era com tenia un peu a cada banda. Anava a fer feina a l'administració i estava tota sèria, tota rígida i tota... això, tot el que s'espera que hem de ser.
2: Formal.
3: Sí. Mm. I després arribava en el lloc, que llavors fèiem ramaderia convencional, i uah, només anar a menar les vaques era un plaer, sentir la terra era un desó. I bé, i sense enredar-me, no sé molt bé, tu me demanaves quina relació hi tinc, per jo ara és la vida. És a dir, fer feina a la terra ja no és només que sigui un mitjà de sustent, una manera que ens permeti viure una família de quatre, sinó que és una manera d'estar al món, una manera d'entendre la meva existència, ja no és desvinculada d'entendre que és necessari que algú que cultivi, que produeixi aliments per alimentar els altres i fer-ho des d'una manera respectuosa en sa terra, respectuosa en sa gent i respectuosa amb una mateixa i amb arreu. No som aliens en el nostre... El nostre fer no és aliè a ningú. Sempre té un impacte damunt el teu entorn i una mica des d'aquí ho entenem.
2: Sí. És a dir, per recapitular...
3: Sí, perquè toco com en vaig.
2: Però bueno, està molt bé, així. Tu comences com a sociòloga a exercir aquí a Menorca en el sector...
3: De l'administració pública.
2: I un moment donat veus que, bueno, el que tu te va a la terra i la teua paret bueno, exerceix com a pagès i... Bueno, com és un poc el procés fins a arribar aquí on estàs avui en dia, que sort de baix, que crec que no ho han dit.
3: Però que no ho has dit, sort de baix orgànic, quan anem cada dissabte en el mercat de Ciutadella, les nostres verdures i d'altres. Bueno, això, sí, som sociòloga, faig feina un temps a l'administració pública, el fet de quedar embarassada va ser un renéixer o una crisi. De debò va ser una crisi. De debò va ser vist des de fora i com que sempre ens fa por contar les penes i les coses lletges, se suposa que està trist és lleig i està content és polit. Llavors vaig... Bueno, les dones moltes vegades quan parim patim una depressió postpart i jo venia d'un ritme super molt accelerat. Vaig fer feina dur fins dues setmanes antes de parir a dins l'administració pública on ningú se'n donava i en càrrec de confiança en un espai de política i amb aquest ritme accelerat vaig arribar a un part i el postpart va significar, jo considero, una depressió postpart, que va ser a la vegada, jo ho visc a dia d'avui i en aquell moment, no me'n record, però avui sí que puc dir que va ser una oportunitat. Una oportunitat per poder revisar-me, revisar on era que volia i des d'allà saber una mica què era el que jo me movia. M'havia desconnectat tant del meu cos i de fet el que vaig descobrir en el part era que pensava que era una ment i els humans, hola a tots, els humans som cos, ment, ànima, som moltes més coses que no només una ment. I moltes vegades estem molt desvinculats del nostre cos. Jo estava molt desvinculada del meu cos i allà en el part se va posar en evidència. I a partir de teràpia i de més, i un temps de recerca interna, i gràcies a lo que de Cantito era i ha estat sempre pagès, va anar sortint gairebé sense cercar-ho, sinó primer fent un hort casolà de per casa, tocant sa terra, tornant jo a sa terra, que no hi havia arribat, no m'hi vinculava del tot, perquè sempre hi havia una barrera d'allò, bueno, de lo que te diu sa ment i no lo que te diu el cos. I llavors col·laborava amb... En Tito estava dins, sempre hem estat dins SAPAEN, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. En aquell moment es va crear una cooperativa per la comercialització dels productes dels socis que tenia el local Amó. I, bueno, i jo, sense voler-ho, vaig començar a col·laborar amb ells. Nosaltres fèiem hort a casa, col·laborava amb ells amb el que era la comercialització online i una mica el que podia. i un moment donat vam demanar, vaig proposar l'opció de poder demanar una parada en el mercat d'agrari de Ciutadella des dissabtes per la cooperativa. I allà començam, i bueno, i va ser posar la parada en el mercat, en donar-te en compte que hi havia demanda, que hi havia gent que esperava el producte que nosaltres li podíem oferir, i anar cresquent tal vegada el que era sort familiar i el que era una producció més de cara nostra.
2: Perdona, allà sí, vosaltres veníeu producte vostre i productes d'altres socis.
3: Sí, era sobretot socis. Llavors hi havia la fruita d'en Joan Carreras, que ara ja està jubilat i que estava a Sort de Matadones, que ara es diu Biobarranc, codon nazi. Hi havia el formatge d'estudons. Bueno, tota la producció de la banda més de cap a Ciutadella i de, sobretot, sort que d'una lletuga mono sortia a compte en Dani de Parella Bea, en Pep d'Estudons, hi havia en Martí de Vinyalàs. Bueno, era una mica producció i la nostra poca producció que anàvem fent d'horta, que anàvem incrementant, és a dir, així com anàvem passant els dies, te'n donaven compte, els dies, mesos, anys, no ho sé, mesos. Això era el que veníem allà tot d'una, per la cooperativa. I continuï?
2: Sí, sí, dale.
3: La cooperativa no va funcionar i en aquell moment decidim posar-nos a la parada, no fes canvi, i posar la parada d'entorns de la cooperativa, posar-nos el nom de nosaltres, nostre. Bé, en aquell moment era jo, tota sola, en Tito. Estava amb altres coses i jo amb ajudes i una cosa bastant precària i molt complicada, però amb la producció que teníem. I res, i d'allà vam fer camí fins aquí.
2: Està quasi com que va començar amb el mercat.
3: Sí.
2: I a través del mercat també heu vist la producció que podia créixer. I,
3: sí.
2: No? Que a vegades és al revés, que a vegades produïm i després anem al mercat.
3: Per això no hi ha una cosa sense l'altra i és una cosa que tal vegada els pagesos de on venim i jo, o de on venen, no sé si encara som, m'ho puc ficar dins el grup, però venim d'on produir i sempre hi havia hagut qui comprava i qui cultiva i produeix s'ha d'ocupar i preocupar de com se comercialitza el que té. I perquè quan tu te n'ocupes i és tal vegada el polit de fer la venta directa, tu cuides el que fas, perquè tu ets el que vas i li estàs oferint la pastanaga que tu saps quin gust fa o quin la tomàtica i per molt que li diguis no, aquesta tomàtica està bona, saps que en sol demà tornaran i tu l'hauràs de sostenir. Hi ha un vincle, ja és diferent.
2: És tornar a la relació que xerràvem antes, no?
3: Sens dubte.
2: I en el mercat... Imagina que els anys que fa que hi ets, que hi sou, aquestes relacions són molt especials, no?
3: Sí, gairebé te podria dir el nom de gairebé tothom, no tothom, però molta de la gent que passa per la plaça ja l'acabes coneguent amb noms. Tal vegada no llinatges, però noms sí. És un, jo sempre dic que en el mercat és aquesta relació... donam de les dues bandes. No és que tu vagis a treure-te un producte i que l'altre te'l compra, sinó que nosaltres oferim un el nostre aliment, que al final és l'aliment de casa, i la gent ha de fer l'esforç o la implicació de venir fins a la plaça, fer la cosa si és el cas que n'hi ha, esperar el seu torn, però el que s'endú a casa no té res a veure el que pot trobar un altre espai. I el vincle de confiança, és a dir... Si tu estàs per part del productor, en aquest cas nosaltres, el fet que et de fer la venda directa, tu estableixes un vincle de confiança on tu ho ofereixes perquè no pot ser d'altra manera. Per el que deia abans, no tornaran i no t'interessa que no tornin, tu el que vols és que tornin cada setmana i per això els cuides. I per tant no te queda més remei que ser honest. En els canals de comercialització... sempre hi ha desconfiança. Són relacions de desconfiança, on anem a fotre'ns les sabates, aquest que és que me vol fer, no? És com a tothom està... I per això no són... És a dir, per això el mercat en aquest sentit té el valor de que no només és que es genera relacions de confiança i si una cosa necessita que el món tal vegada és que ens confiem uns amb els altres.
2: Sí. És que, de fet, crec que si vas anar supers, la confiança et cerca a base de publicitat, a base d'un embalatge super preciós i lluminós, no?
3: Sí.
2: Però no hi ha una confiança genuïna d'un producte despuat i de donar la cara, no?
3: Sí. I a tal vegada és un... I és una confiança que en els supermercats tal vegada... Per això és enganadora. Tu va, només amb l'exemple de tu te'n vas a la secció de carn i no hi ha carn allà. Si vols en els envasats, per exemple, hi ha coses ficades dins una capsa de plàstic amb tot, desvinculat totalment de lo que pugui ser l'animal que hi ha darrere. Per tant, el vincle que, o les relacions que s'estableixen dins un supermercat o l'imaginari no són relacions, és el que se crea com a col·lectiu. No s'enganyes, està distanciat, no hi ha vincle. Mm. És a dir, tu compres una petxuga de pollastre o una pitrera, no, perdó, és barbarisme. Tu compres una petxuga, però no, estàs totalment desvinculat de lo que eres pollastre. Mm. Tal vegada no menjaríem tanta carn, o no sí. menjaríem, o menjaríem de forma conscient els aliments, en aquests cas càrnits, no perquè no se pugui menjar carn, no et vull entrar aquí. L'únic que vull dir és que hi ha de bon vincle. Des de que nosaltres, per exemple, fèiem els nostres propis pollastres i conills i fèiem aquest tipus de, per consum propi, ostres, no menjam pollastre cada setmana. Saps? I quan menjam pollastre, mos el menjam de cap a peus. No mos menjam només les pitrolles. Hi ha un vincle. En els supermercats desapareix el vincle. I, per tant, desapareix la consciència. La consciència de que allò té, és un animal que té algú que l'ha d'alimentar, com s'ha alimentat, de quina manera viu, perquè tot això després tu estàs menjant.
2: Sí, sí.
3: I en el mercat hi ha vincle. En el mercat la gent mos coneix, sap... pots establir la confiança de, i poden entendre de bon vens qui ets i què és el que els hi estàs oferint perquè els hi ofereixes de tot cor. I si un moment donat les pomes o no vull xerrar de les pomes de nazi, xerrarem de les tomàtiques de Núria i en Tito de sort de baix, si un moment les tomàtiques aquesta setmana no són tan polides, no, perquè està, i li pots explicar s'està acabant la collita, fins que no mos convencis a collita nova, vas educant sí. en que ses plantes no són homogènies, aquella homogenització, s'estandardització del producte que hi ha dins un supermercat on totes les tomàtiques són iguals, totes les pomes són iguals, no respon a la naturalesa és diversa, és plural, i estones toca menjar-se les pastanagues grosses i estones toca menjar-se les pastanagues més petites, perquè ara que van collita i després l'han començada. Sí. I la gent ho acaba entenent i per això la relació, allò que xerràvem, el que se crea dins el supermercat o el que creem dins un mercat, per això no és la mateixa qualitat. I jo vull un món ple de mercats on se puguin crear aquests vincles i mantenir la consciència i el coneixement de lo que representa cultivar aliments i la natura com funciona.
2: Més mercats,
3: per favor, sí. Gent.
2: Bé, si te sembla, fem una petita pausa aquí.
3: Vale.
2: I, bueno, abans, si tens una cançó per recomanar amb vos.
3: Bueno, a jo m'agrada molt la Sílvia Pérez Cruz. La que he triat, perquè és una a nivell musical, me sembla que és excel·lent la seva capacitat de creació i de composició i d'expressió és brillant i després perquè és capaç d'expressar aquest món que jo m'agradaria des del qual ens relacionéssim, un món més sensible, més que poden tocar tots els temes, totes les penes, totes les alegries i no només és un món d'aparadors perfectes de carn envasada. Es diu Capitana. Ai, no, Capitana, en català, perdó.
2: Capitana. Idò, us deixam en Capitana i tornem just després.

0: Bueno, tornem aquí amb la Núria, xerrant d'esmercat i de sort de baix i de moltes coses. I xerraven també de les relacions, no?, que et generen en el mercat, i te volia demanar tu com veus avui en dia el fet de que la gent hi va més, hi vagi menys, quins sectors d'edat vos venen a vosaltres. Mm-hmm. I xerrant de desmercat de Ciutadella en particular, no?
1: Tot d'una, quan van començar en el mercat, d'allò que te pensaves que vindrien els convençuts ecològics de... amb ideals de... i va comprar la verdura ecològica, perquè no. I la sorpresa va ser que no necessàriament, que de debò el que vas trobar i el que m'estic trobant i el que mos està passant és que ve persones que cerquen un producte que faci gust de tota la vida, o un producte fresc, un producte de, bueno, que demandes de qualitat. Jo diria que el mercat, des de que vam començar fins a dia d'avui, ha evolucionat i ha millorat. Però el que dèiem abans, volem més mercats, i això vol dir que hi ha d'haver més espai de Ciutadelles, és que és, però sí que estaria bé que hi poguessin haver més parades i més pagesos. A diferència de això de pensar que mos fem competència uns amb els altres, jo trobo que és una,

0: o esforç per venir allà. I quan arriben allà, el que no poden trobar és que falta cosa, o que se troben un producte que és igual del que hi puguin trobar en el supermercat. Mm. Venint al mercat ha de significar que troben una cosa exclusiva, que només es pot trobar allà. I per això és xulo, o jo m'agrada que puguin trobar la producció que cada pagès ha sigut capaç de produir en aquell moment. Allà en el mercat desapareixen els calendaris de temporada que puguem comprar o descarregar-nos d'internet, que ens diguin que de primavera hem de menjar no sé què. No va així. El mercat és anar i deixar de sorprendre per el que hi ha. Sí. I és una mica mirar el que hi ha i el que no hi falta, i no el que falta. Estem acostumats a mirar sempre, o a vegades jo em fa molt amb les meves senyores que venen a comprar, perquè encara són senyores majoritàriament que m'ho venen a comprar, perquè encara són les dones que continuen alimentant en els seus majoritàriament, i me diuen, no tens no sé què, i jo no, i el meu tinc separada plena de verdures variada, però no tinc aquella mongeta, perquè també m'hem encasillat una mica amb les verdures que són capaços d'alimentar, amb les que són capaços d'alimentar quan el ventall de verdures per alimentar-te és molt gran. I una mica on el mercat barat t'obliga a baratar la manera d'anar-hi, no en la llista tancada esperant trobar el que tu necessites, sinó en la ment oberta, aprofitant tot el que trobes i no el que hi falta. I en el món, i amb un mateix, moltes vegades, jo sempre dic, nosaltres hem tingut sort, sort que en Tito era pagès, sort que en el seu moment vam poder agafar separada en el mercat, moltes sorts. Però és una actitud de vida, la sort d'entendre tot el que tens i no el que te falta. I una mica es marcat en aquest sentit. Crec que te dones opció d'obrir-te a el que hi ha. I que hi haguessin més pagesos, sí. Jo sempre me deman qui és que cultivarà aliments en el futur. Quins són els joves. És a dir, perquè hi hagi algú que cultivi aliments en el futur, és un jove que pugui veure alguna viabilitat, algun interès, viabilitat o alguna expectativa de poder invertir el seu esforç, el seu temps, la seva pell, la seva carn, en cultivar aliments. I els joves d'avui en dia no només tenen un problema per poder veure aquesta viabilitat, sinó per tenir el més bàsic, és l'accés a la terra. A dia d'avui a Menorca encara accedir a la terra és un problema per la gent jove, un problema que no està resolt, del qual no xerram, i sembla que no, fem veure que no hi és, però si volem que hi hagi persones que cultivin aliments, hi ha d'haver persones que s'alimentin d'aquests aliments, és a dir, que venguin als mercats a comprar, hi ha d'haver pagesos que es puguin posar en el mercat, per tant, l'Ajuntament ha de posar espais perquè puguin haver-hi més gent que pugui vendre el seu producte, i d'alguna manera s'ha de resoldre el fet que els joves puguin accedir a la terra, i no només fer de jardiners de nous propietaris que puguin haver sorgit.
1: Sí, és un meló molt gros que podem encetar amb molt de gust, però és que veig que és una relació total, no? El fet de que la gent vagi a oferir els productes en el mercat i que hi hagi cada vegada més parades farà que el mercat torni viu, que la gent torni a anar al mercat a comprar, i tal, això tindrà una conseqüència que es pugui veure atractiu, no? L'ofici,
0: sí.
1: Però no basta, perquè el que falta també és l'accés a la terra, que no hi és, bàsicament, no? O és molt difícil accedir-hi.
0: Amb unes condicions, qui és que se vol posar amb contractes de pocs anys? Una finca necessita temps per aixecar-se. És a dir, nosaltres fa molt d'anys que estem cultivant-se sort i llavors els resultats, però els veus ara, en els resultats, després d'invertir, invertir en recuperar la vida d'aquella terra.
1: Clar, a més estem xerrant d'una agricultura ecològica, hi ha l'agricultura regenerativa que implica d'alimentar, no? De cuidar aquell tros de terra perquè cada vegada sigui millor. Això amb un contracte de 5 anys o inclús de 10 anys és més difícil, canvia un poc, no? Sa visió.
0: Clar, és com tu com a jove inverteixes uns esforços, uns recursos, perquè el que nosaltres ens representa, els adobers, els fems, la fermentació dels fems, són els temps que dediques a

0: abonar la terra en aquest sentit, a no llaurar-la, o potser només segar tota la inversió del teu esforç que fas damunt d'una terra en aquest sentit, que necessites temps. Necessites temps que no basten els 5 anys. I la fórmula, no sé si tinc capacitats per contestar aquestes coses. No sé si... Jo no tinc respostes, però sí que s'han de fer les preguntes. I és a dir, si no se fan les preguntes, segur que no se trobaran les respostes. I posar damunt la taula, ja ningú en xerra. És a dir, estem encantats que els nous compradors de terres i de finques siguin gent amb molts de recursos, que tenen projectes molt d'ells d'agricultura ecològica i agricultura regenerativa, fins i tot, i tot molt bé, però...
1: Sí, però caim un poc, o és la meva visió, que caim un poc amb una pedra que és que la pagès, el pagès no serà propietària d'aquella terra, no?
0: No.
1: I és el que dius, és un mal menor, tal vegada, però, bueno, el fet és que no hi ha terra per qui la treballa, no?
0: Mm-hmm.
1: I jo també ho veig com una cosa, bueno, és complicada, perquè ja és quasi a nivell de voluntat i de visió política d'una societat que es faci la pregunta de com es vol alimentar.
0: Per això és crucial pensar, jo no sé, tancat d'ulls, imaginar-se com us alimentaran d'aquí uns anys. Mm. Qui us alimentarà? Jo com... crec que... posar-nos un pot sociòlegs, la sensació de que la divisió de classes en aquest sentit també se notarà. Hi haurà, tens la sensació que hi pot haver una classe més baixa que s'alimentarà no d'aliments, s'alimentarà de productes alimentaris fets a partir de... I els aliments quedarà reduït per qui els aliments de debò fets a terra quedarà reduït a qui ho pugui pagar perquè se prometeixi, primer perquè seran poques les que produirem i després perquè les circumstàncies de produir els aliments, és a dir, està tan distorsionat el mercat alimentari, no es paga el que val un producte, es paga tot un sistema d'organització de la producció que no té tant a veure amb els costos reals de producció, sinó amb altres amb estructures més econòmiques. Que...
1: Sí, hi ha tota una externalització d'uns costos, també, que no es paguen. No?
0: Això és a nivell d'agricultura convencional. Exacte. O d'agricultura ecològica, sí, evident. Mm. És a dir, el productor ecològic i el consumidor ecològic se fa càrrec dels costos de no contaminar l'aigua, no contaminar la terra, no fer malbé la biodiversitat... Mm. Tots uns costos que no s'estipulen i no se posen damunt el preu del producte convencional, sens dubte. Però, a més, després unes cadenes de producció i de distribució que tampoc respon, és a dir, el propietari que ingressa els doblers de la producció de grans quantitats de verdura no cultiva.
1: Mm.
0: És un propietari que té persones i després ens haurien de demanar en quin preu paguen en aquelles persones que estan cultivant aquells aliments i en quines condicions. I així segurament en podem anar en tots els àmbits de l'economia, és a dir, ratllant de verdures perquè és el nostre tema.
1: Mm.
0: Però sempre hi havia un economista que no me'n record qui era, que quan una cosa és tan barata, algú l'està pagant per tu, ja sigui en la seva vida, amb el seu temps, amb la seva... És a dir, les coses tenen un cost, tenen un valor, i les coses valen més allà. A dia d'avui, les coses valen no per lo que costen, sinó pel valor que li donam. I tothom està disposat a pagar mogollon per tenir la darrera tele, el darrer iPhone, el darrer no sé quantos, i en canvi per comprar una col... que serà aliment, que el nutrirà, que no l'emmalaltirà, no estem disposats a pagar. I les malalties que estan sortint a dia d'avui i del món modern té a veure amb la desconnexió de la naturalesa i, i alimentar-nos de productes i no d'aliments.
1: Sí. Aquí m'apareix la pregunta que és difícil de respondre però que té a veure amb la responsabilitat. No? Perquè molta gent simplement no pot accedir a pagar un preu més alt pels aliments, però també hi ha una qüestió de decisió i de coneixement o de consciència d'aquestes coses, no? I pensa en la responsabilitat d'un sistema que mos força o mos indueix a anar a lo fàcil i a anar a lo que té un valor, o donar-li poc valor en el menjar, però a la vegada hi ha una responsabilitat del consumidor també.
0: Mm-hmm.
1: I no sé com ho afrontes tu o com ho veus.
0: Primer dir que comprar a mercat i comprar de temporada, jo considero que no és més car que anar a un supermercat i comprar pebres ara o carabassonets. Val? Ara en hivern. No és més car. Qui ve, fins i tot hi ha persones que mos ho diuen al mercat de dir hauríeu de pujar els preus, perquè veneu barato. Sí. I, per tant, hi ha un mite que diu que l'ecològic sempre és més car, que tal vegada se correspon a el que són productes elaborats, que tornem a ser productes, no aliments bàsics, primaris. Un producte està envasat, està embolicat amb un plàstic o amb un paper, un aliment bàsic ve tal qual, directe de la terra. I, per tant, no crec que hi ha una... Sí, hi ha una responsabilitat, però és que som responsables de la nostra existència, tots. Mm. És a dir, pensar o obviar... De fet, jo puc dir, som aquí, faig verdures, perquè un moment donat no vaig escoltar les meves incomoditats. Un moment donat, i cada dia. És un procés de vida, és una manera d'estar al món. Mm. És un no oblidar-se de que sigui coherent. I allà on te sents incoherència, que els atens tots, jo també tens incoherències, els sostens que pots sostenir i vas resolent les que ja no t'aguanten de per cap banda i necessites resoldre-les perquè te fan incòmodes. I has marcat la solució. La venda directa dels pagesos, ja sigui mercat o siguin altres formes de comercialització, si estem xerrant de paneres, o, no ho sé. Per això les paneres és un esforç que no compensa. És molt més fàcil anar al mercat. Però allà pots accedir a producte de temporada, a bon preu, fresc, que no trobaràs altres bandes. I en canvi, en els supermercats, sí, t'enduràs coses que segurament acabaràs comprant coses que no necessitaves ni... I no dic que no vagi a supermercats. Jo també vaig a supermercats. Vull dir, hi ha coses que se compren als supermercats. Però la verdura, l'aliment, que millor que comprar-ho de qui ho cultiva i que ho produeix, perquè és la millor manera... Primer, que no hi ha intermediaris. Per tant, poden fer un preu més assequible. I després fomentant que hi hagi qualcú que continuï cultivant aliments. I els joves que mos veuen pues puguin dir, ostres, mira, hi ha gent que viu cultivant aliments. Sí. I cercar la manera de fer possible cultivar aliments.
1: Clar. És com un acte quasi revolucionari avui en dia, és que jo ho veig així.
0: Ja.
1: Que es va passar de ser una necessitat, que els mercats sempre, històricament, han alimentat els pobles, però avui en dia és com un bastió de resistència per lo petit i per les relacions, perquè si no mon anam a una distopia, no?
0: Sí.
1: On aquestes relacions deixen de ser-hi.
0: Sí, i el món que dibuixa no és el món que jo vull, Pasqual, tornar amb les coherències, no? És a dir, cadascú amb els seus actes, és a dir, dins el món capitalista que en els que vivim i és que mos ha tocat viure, tal com s'ha organitzat, homes, tenim clar que el consum és la nostra força. Allà on podem fer alguna cosa és a través del consum. Una cosa no... Perquè han sortit fa uns anys ningú ratllava d'ecològic. I ara, de cop, tots els supermercats tenen línies ecològiques. Perquè han vist, no perquè s'hagin tornat ecològics de cop, sinó perquè han vist que allò els dona una entrada de doblers, els dona rendibilitat. Vale, doncs anem a afinar. Aquí, tal vegada, jo crec que cadascú des del seu espai d'interferències, és a dir, jo m'agradaria que els sabaters m'expliquin de les sabates, que els que fan roba m'expliquin de la roba, perquè evidentment no poden tenir coneixement de tots els àmbits, però nosaltres com a pagesos tal vegada hem d'explicar el que passa al camp i què significa, però això el que fem aquí, la xapa que estem fotent de bicapes, d'anar als mercats i demanar que s'activin els mercats, és a dir, hi ha d'haver espai, hi ha d'haver... idea, hi ha de disponibilitat, hi ha de facilitats perquè la gent pugui anar a vendre producte. I després els pagès, per això, i aquí també crec que hi ha de ser una honestedat de realment vendre el que cultiva o el que cultiven els seus companys que no fan venda directa. Perquè és el que t'ha d'abans, que la gent faci un esforç de venir fins al mercat i trobar cultius que dius, no tens ni les infraestructures per fer aquest tipus de cultiu. Mm. Com trobar ara dia d'avui en ple mes de... Bueno, és igual, d'hivern. És que no sé quin
1: de
0: mes.
1: De febrer.
0: Febrer, vale. Hi ha tomàtiques en el mercat de Ciutadella. Jo no som capa... Nosaltres no som capaços de fer tomàtiques. I tenim
1: hivernacles.
0: I tenim hivernacles. Mm. I tenim hivernacles, però no som capaços de cultivar-ho, perquè, a més, l'esforç que s'ho representaria cultivar aquelles tomàtiques no s'ho valdrien en preu ni en qualitat. Mm. Per tant, hi ha una de la part, i això entenc que a vegades l'administració no té tampoc els mitjans o no sap com fer el seguiment de que el producte sigui... Ara no sé... Sigui, perdó, de que el producte sigui del seu productor o de productors que no fan venda directa. No sé si té els mecanismes per fer-ho, però sí que hi hauria d'haver per part de tornar amb la responsabilitat de cadascun, la responsabilitat i la coherència de cada producte, de cada pagès, de saber, no, jo faig aquest cultiu i això és el que te puc oferir. I si no, és d'en, no sé què, i poses els noms i llinatges dels productors que te duen el que vens.
1: Clar, perquè és que si no també estàs degradant la imatge del mercat.
0: Et fas mal bé, pam, pareu, ja m'he parat mañana. És a dir, un mercat que et sustenta damunt els distribuïdors de fruita i verdura que hi puguin a Basilla, quin sentit té? Si és el mateix que abasteix els supermercats o petits i grossos, o potser els grossos no, però els petits sí, els petits supermercats, és el mateix que puguin trobar a la plaça. No té cap sentit. Vens a la plaça per trobar producte del pagès. I que ho polites, dir, ostres, pues me compres que ho és de subestrar, formatge de no sé on, i de Sant Salom, i posar noms i llinatges el que ens alimenta, que al final és del que estem fets.
1: Bé, encara un poc la recta final, però mirant un poc amb fantasia, com veus tu, o més que com veus, com t'agradaria que fos el camp de Menorca d'aquí uns anys?
0: Uau.
1: I pot ser realista i pot ser utòpica també.
0: Utòpica. Quina pregunta més difícil. Com voldria... Clar, jo m'agradaria que fos que... Hi ha mil formes d'estar al camp, de cuidar i d'alimentar-se de la terra. Hem xerrat sobretot del mercat, perquè és el que fèiem a Sort de Baix, però hi ha moltes altres fórmules i una mica... Per jo sí que és important tornar-se a atracar a la terra. I la sort que tenim a Menorca de tenir-la tan a prop. La gent pot atracar-se molt fàcil a la terra, però també és qui la cultiva i qui pot nodrir-los a través dels seus aliments. Clar, podria ser utòpica, però m'acosta perquè hi ha una realitat de la propietat de la terra. La propietat de la terra a dia d'avui era de qui era i s'està tornant a qui l'està comprant, grans capitals amb l'estranger. Però, bueno, posats a somiar, jo, com a mínim, hem tingut, en allò que abans de set sorts que han tingut, nosaltres hem tingut la sort de poder tenir un tros de terra i de nodrir-la i fer que prosperi. I voldria que fos això, ple de petits productors, propietaris de la seva terra, que poguessin cultivar d'acord amb la seva capacitat, no sobrepassant-se amb el seu esforç ni amb la seva dedicació, perquè com que serem molts, ens ho podrem repartir i no necessitarem que un tot sol faci molta producció per poder sobreviure, sinó que entre tots ens ho vestirem i el que tu tinguis jo t'ho vendré i tu m'ho vendràs el que jo tinc. I que n'haguéssim ben avinguts, m'imagino, voldria un camp on cuidéssim la terra i que Menorca pogués ser autosuficient i se pogués autoalimentar amb la producció sense... Però honestos també, sabent que no hi pot haver tot sempre, que hi ha vegades que ens tocarà menjar el millor més d'una cosa i menys d'una altra, que hi haurà temporades que les collites, perquè quan no ens van bé la tomàtiga, normalment els hi va malament a tots les tomàtiques, o ens van malament els melons, ens van malament a tots, pues aquell any no toca menjar melons, i no per això me compraré els melons que venguin a les Índies, com va passar fa uns anys del Marroc o de no sé on, sinó que aquell any, mira, Menorca no té síndries, doncs en guany no en menjam, no passa res, no mos morirem. Mos han tornat una societat una mica acomodada, on ho volem tot, sempre. I després, barato, però. I que hi hagi qualcú, és incoherent, no té raó de ser. Hi ha el que hi ha i mos alimentam amb el que hi ha. I hi haurà molt de pagesos joves amb accés a la terra i que puguin cultivar els aliments i els puguen vendre mercats carregats de vida, on la gent i totes les botigues del voltant estaran contentes de que arribis dia de mercats, perquè seràs dia de venda grossa, de venda grossa, i els bars també faran negoci de l'ambient que hi haurà.
1: I amb aquesta visió hermosa, crec que és un bon moment per deixar-ho.
0: Moltes gràcies.
1: T'agrades molt que hagis vingut i compartit la teua feina, la teua manera de cuidar i la teua passió i dedicació pel mercat i mantenir aquest espai viu. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per convidar. Merci.
1: I aquí vos deixem una cançó d'en Tònia Font, una de Xona de Pols, i ens escoltant la setmana que ve. Salut i terra.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes. I arribats en aquest punt, em sento amb prou confiança com per ser sincera amb vosaltres. Aquesta setmana, navegar m'ha costat molt. El món està convuls i les notícies de ports veïns són tristes, dures. Són notícies que fan reflexionar, qüestionar-nos com a humanitat i fins i tot plorar. Ara mateix hi ha masses fronts mundials oberts. Colòmbia, Palestina, Ceuta són els que més ressonen dintre meu, potser pels vincles, per la proximitat i pels meus ideals. Però us puc ben assegurar que són molts més. La realitat és que el món està agitat i tot això emmarcat en aquesta pandèmia que sembla que li està costant marxar més del que a molts ens agradaria. I enmig de tot això és quan jo me deman, i ara quin conte comparteixo? Duc tota la setmana pensant i donant-hi voltes i la veritat és que no trobava una resposta clara. I al final he decidit confiar en allò que diuen que els contes et troben, que apareixen en els moments oportuns i que a vegades, per molt que el trobis en un moment concret, potser no és fins més endavant que decideixes incorporar-lo en el teu repertori. És curiós, els contes són com les persones. Potser durs anys creuant-te pel carrer amb la mateixa persona. Només et saludes o a vegades ni això. Fins que arriba un dia qualsevol on succeeix qualque coseta, per petita que sigui, i de sobte comenceu a xerrar. I des d'aquell moment us torneu vitals en la vida de l'altre. I amb les històries passa un poc el mateix, també tenen aquesta essència. I justament va ser una d'aquestes persones que va arribar a la meva vida per casualitat, però que ara és essencial i s'ha convertit en una amiga d'aquelles que jo sé que són per tota la vida, qui enmig de tots els meus qüestionaments, de tot el meu enuig pel que estava passant, la meva indecisió i indecisió per saber què llegia, em va suggerir que com és que no compartia amb vosaltres un conte que fes referència a tot això que estava succeint. I aleshores vaig recordar un que havia escrit feia molt de temps i que no havia compartit. Aquells que escriviu potser coincidiu amb jo, que a vegades compartir els escrits propis costa molt. Doncs sempre els veiem plens d'imperfeccions, venen les inseguretats i en part és com mostrar una part més vulnerable de nosaltres. I a més, en aquesta mà de contes fins ara no havia compartit cap conte propi. Però mirant el meu entorn i veient tot el que està succeint, he observat la valentia d'aquells que cada dia surten a lluitar pels seus drets, d'aquells que tenen la força i el coratge de deixar enrere la seva terra cercant oportunitats. He vist valentes que abracen aquells a qui la humanitat ha fallat per complet. I enmig de tot això, he sentit que era el moment de compartir aquest conte. Sempre us he expressat que els contes són aquell refugi, aquell espai màgic on trobar-nos. Són paraula ancestral, actual, paraula amiga. I en moments d'injustícia, de dolor, també són la paraula que alça la veu i que abraça el cor en un moment en què aquest fa figa. Mariners, marineres, ja em perdonareu si aquestes paraules van carregades de sentiment. Obriu el cor, les orelles i l'ànima, que el conte ja és aquí.

Ells es van trobar per casualitat, que és com es solen trobar els grans amors, quasi sempre per casualitat. Na Fàtima venia de l'altra banda del Mediterrani, d'un petit poble perdut per l'Atlas Africà. Era una dona d'ulls grans i cabells negres. Era la major de 5 germans. I farta ja de veure'ls i la gana en els ulls, un dia va decidir abandonar el seu poble, deixant enrere aquella olor a terra seca i olivera, per trobar en les foscors de la ciutat formes d'aconseguir doblers per enviar a casa seva. Alà va estar de part seva, o això creia ella, doncs havia aconseguit arribar al sud d'Espanya 3 anys enrere sota l'etiqueta d'il·legal, però havia aconseguit trobar una feina que, encara que no li agradés i on ella sabia que l'explotaven, li permetia enviar doblers a casa seva. I això la feia somriure. Això i la mà. Na Fàtima era una enamorada de la mà, tot i que no sabia nedar. I viure en aquell poblet de costa ubicat al sud d'Espanya la mantenia viva. Cada dia, en sortir de sa feina, recorria el passeig marítim i, arribant al final, es llevava ses sabates, caminava per la sorra i contemplava la bellesa dels blaus mediterranis. I allà, asseguda a la vorera de la mà, escrivia sempre una carta a la família. I quan acabava, escrivia sobre l'amor. I quan ho feia era com si la resta del món desaparegués per complet. Potser per això, aquell capvespre de juny, na Fàtima no es va adonar que darrere seu hi havia un home que feia molta estona que l'observava. En Miquel era alt, prim, elegant, sempre vestit amb camisa. Era un home observador, pacient, detallista i de cor noble. Feia feina a l'única llibreria d'aquell poblet. Qui cercava un llibre sempre li demanava referències a ell. En Miquel semblava haver-se llegit tots els llibres del món. Sobretot des que na Catalina, el seu gran amor, havia mort un any enrere. Des de llavors, només parava atenció en els llibres i als seus clients. Menys aquell capvespre, que es va quedar enlluernat amb aquella dona que semblava extreta de les mil i una nit. Va respirar i, envalentonant-se, es va atracar a ella. Em permet? Per suposat. Ell es va sorprendre i va pensar: ostres, això només passa en les històries que t'expliquen altres. I ara què dic? Què està escrivint? Va dir nerviós. Ella, però, no va contestar i va mirar a l'horitzó sospirant, com qui ha perdut alguna cosa entre ses ones. En Miquel, incòmode i pensant que no l'havia encertada amb aquella dona, va decidir tocar el dos ràpidament, però abans va dir: doncs que tingui molt bon dia, senyoreta. Na Fàtima, però, es va girar ràpid i va estirar el braç amb un gest per aturar-lo, i durant un segon els seus dits es van rossar. Doncs sí, la veritat és que fa un dia molt guapo, i va somriure. I aquell va ser l'inici d'una llarga conversa que es va anar repetint cada dia. Allà, en el final d'aquell passeig marítim, davant de la mà, on ell li xerrava de llibres, de personatges descoberts en novel·les que ningú llegia, d'històries d'amor inesperades, de països només escrits en paper. Na Fàtima escoltava en Miquel com qui escolta un conte a la ràdio. I llavors, un dia, ella la va convidar al cine del poble i justament feien aquella pel·lícula italiana, sabeu, aquesta de La vida és bella? I ell, no sabem si per impressionar el Leo o què, però cada vegada que sortia esfiat, plorava. I ella li agafava de sa mà ben fort. I en Miquel i na Fàtima van compartir molts capvespres de platja, donant a conèixer totes les seves llums i amagant totes les foscors. Però també va haver-hi concerts, gelats, cafès compartits i qualque restaurant elegant. I a poc va ser inevitable enamorar-se. Una tarda d'octubre, mentre en Miquel s'estava vestint per trobar-se amb na Fàtima, va sonar el telèfon. Va despenjar i de l'altre costat va sentir la veu d'ella. Crec que hauré de partir durant un temps. I jo just anava a dir ben al contrari, que et quedessis amb mi per tota la vida, va dir rient en Miquel. T'escriuré cartes cada 15 dies i pensaré en tu. I quan pugui, Miquel, et prometo que tornaré.
En Miquel, que no entenia molt bé què estava passant, però que havia après a acceptar les coses així com venen donades, va afegir: «Vale, però, Fàtima, ei, que si no te'n vas, millor». Però ella va marxar. I el que vosaltres no sabeu, i molt menys en Miquel, és que na Fàtima no va partir per voluntat pròpia. Que ella, en aquella telefonada, en comptes d'acomiadar-se, li hagués agradat explicar-li al seu estimat que un policia alt, corpulent, de bigoti i ulleres fosques, l'havia arrestada per les seves aparences, dient-li que amb aquell mocador al cap i aquella cara era sospitosa de terrorisme i que si no volia problemes que li mostrés els papers. I que en veure que la seva situació en el país no era legal, se la van dur a un calabós on va estar detinguda 24 hores incomunicada, que finalment d'allà va passar a un centre d'internament per a estrangers. O millor dit, una presó per a estrangers pobres, perquè ja sabem que els rics mai molesten. I que allà va estar 7 dies sense comunicació, en condicions inhumanes, sense dret a explicacions, a recollir les seves pertinences i només amb una telefonada possible, aquella que va fent en Miquel. I que el 7è dia la van cridar amb 5 dones més, la van esposar i la van pujar a un avió que la va dur de tornada al país del qual havia partit feia 4 anys. Na Fàtima, però, no va trobar les paraules per explicar-li tot això a en Miquel. I ell mai ho va saber. I na Fàtima va tornar en aquell poblet oblidat per l'humanitat que feia olor a terra seca i olivera, des d'on va començar a escriure cartes plenes d'amor que viatjarien per tot el Mediterrani i

caure sense paracaigudes. I nosaltres hem d'aprendre a disfrutar d'aquest vertigen, de sa caiguda i, per què no, de ses vistes. T'abraço, Miquel. Sempre teva, Fàtima. En Miquel va plorar amb s'ànima, sense saber si era d'alegria o de tristesa, i va descobrir-se perdudament enamorat d'aquella dona d'ulls grans. I a partir d'aquell moment, ses cartes que rebia es van convertir en el tresor millor guardat i s'anaven acumulant a la tauleta de nit primer i després en pilonets que acomodava per l'habitació. Els dies passaven en forma de quinzena i les cartes s'acumulaven. La vida d'en Miquel consistia en esperar, perquè cap carta duia remitent per contestar. I ell anhelava el dia on rebés aquella carta que digués: «Estimat, ja torno». Malgrat aquella distància incompresa, però, ell es sentia enamorat, feliç. Cada paraula era calma, desig, amor. I tothom en el poble n'era conscient. Tots havien seguit aquella història d'amor de ben a prop. I darrerament, aquells que havien anat a comprar llibres sortien amb novel·les d'amor, contes de personatges enamorats, històries que acabaven menjant perdius i ben feliços. I en Miquel, quan tacava sa llibreria, corria fins a aquell trosset de platja on va conèixer a Fàtima, a seure i llegir i rellegir aquelles cartes, mentre li cridaven el Mediterrani que es sentia enamorat. I les quinzenes corrien i les cartes s'acumulaven, i el temps passava, i potser va ser un any o tres o set. El cas és que un dia d'hivern en Miquel va obrir sa bústia i no va trobar res. Va esperar 2, 3, 4 dies i una altra quinzena. I davant d'aquella bústia buida va sentir com l'ànima se li anava esmiculant. Es va obsessionar amb aquelles cartes que rellegia i rellegia. I el que no sabeu, i en Miquel tampoc, és que na Fàtima no havia deixat d'escriure. Un dia va despertar amb la certesa que la mort arriba qualsevol dia, farta de la misèria que l'havia tocat per néixer on va néixer, farta de la gana en els ulls dels seus germans, de la falta de doblers i oportunitats, de patir per amor, farta que les lleis siguin injustes i siguin més importants que els humans. Va abraçar la seva família i, amb el coratge de qui deixa que seva, va partir. Una altra vegada. I allà es trobava, na Fàtima, amb els peus mullats, a punt de pujar-se en aquella patera on semblava impossible que poguessin quebre tots els que estaven. Van sortir a la nit. Ningú xerrava. Es podia sentir la por. El fred, les onades, rompien contra l'embarcació. Diuen que quan un es troba enmig de la mà, tot va més lent. Els minuts, les onades, els pensaments, apareix la mort. El vent bufava amb força i l'embarcació lluitava per mantenir el rumb. Na Fàtima, però, mantenia el seu pensament en els ulls d'en Miquel i la cara de sorpresa que faria en veure-la. De sobte, va recordar que no havia enviat sa darrera carta, que la tenia a la motxilla. Va agafar l'ela, va guardar en un llibre que va protegir amb un plàstic perquè no es banyés i, tancant la motxilla, es va abraçar ella com va poder. Els pensaments es van veure interromputs amb el canvi de vent repentí, que va provocar que les onades embastissin amb més força l'embarcació. Va ser ràpid i senzill. Una onada mal encarada i el poc coneixement de qui manava aquella embarcació va fer que la patera volqués enmig de la foscor marina amb les llums de la costa espanyola dibuixades no tan enfora. 20 minuts van tardar els dispositius d'emergència i rescat en arribar, avisats per uns pescadors que ho havien vist tot. 23 minuts va tardar na Luna, una treballadora de l'equip de rescat, en treure na Fàtima de la mà, quasi sense signes vitals i aferrada a la seva motxilla. 27 minuts va ser el temps que va tardar na Fàtima en morir en la coberta d'aquell vaixell, sota les estrelles i un poc més a prop del seu estimat. Na Luna va revisar les pertinences de na Fàtima, cercant un nom, una vida, humanitzant aquell cos que probablement no seria cercat. Na Luna, que havia vist morir més persones de les que havia pogut rescatar en aquell mar Mediterrani, va trobar un llibre protegit i de la cantonada sortia una carta, sense remitent però amb una direcció, i va pensar que qualcú l'estaria esperant i va decidir enviar-la. Era un dimarts de primavera i el carter estava ordenant ses cartes per poder començar la seva ruta, i en veure aquella carta dirigida al llibreter Miquel i sense remitent, va córrer per tot aquell passeig marítim amb la certesa que el trobaria en aquell trosset de platja.

0: Ansiós, va tocar l'ombro d'aquell home i li va estendre sa carta. En Miquel va obrir els ulls i per un moment va sentir com si el cor s'aturés. Va abraçar el carter d'alegria i va agafar la carta. La va olorar, observar, volent gaudir d'aquell moment. Va enterrar els dits del peu sota l'arena de la platja i la va obrir. Somrigué com quan llegeixes el final de la millor novel·la. Va respirar profund i es va endur aquella carta al pit mentre el somriure li sortia de ben endins i repetia les paraules escrites en aquella carta. Una carta que deia: "Estimat Miquel, ja torno. Prest estaré amb tu." Dedicat a totes aquelles persones que es van deixar la vida al Mediterrani buscant una oportunitat.
1: Diu que ha anat fent el seu aire.

que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, la naveta dels Tudons i el pou dels Aïmadors.
1: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quina havia de prendre, perquè no sabia quina havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs Aïmadors i de l'Lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades a la plana d'Estudons. L'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit sa tasca, se casaria amb Sallota. Fer una nau de pedra, com sa d'Estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de lit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstants d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de Sallota. I endavant anaven ses obres, un aferrat a sa barrina, a tall de foradar el món. L'altre, arrencant i traginant a coll penyes, que, després de ben llaborades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau carena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal i feu s'acostumada pregunta, es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetlada, a festejar a ca Sallota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. Es jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En el jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per una cubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

vista tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi. Ja són 6 podcasts que duim d'aquesta sèrie de belles melodies i terribles històries que no sé vosaltres, però jo m'ho estic passant genial escoltant música i sobreanalitzant la lletra d'aquestes cançons, perquè és el que m'ho agrada fer a la gent com jo, desgranar tot, treure tot el suc que es pugui d'aquestes cançons i intentar agafar algunes cançons que siguin molt conegudes i que potser no se'ls ha prestat prou atenció, per la raó que sigui, cançons que estan allà al teu subconscient, però que mai t'has aturat a pensar de què collons xerren aquest cantant o aquesta cantant o aquest grup de quan estan cantant aquesta cançó. I avui amb un episodi potser no duit hitazos a nivell mainstream, a nivell global, però sí que dins certes escenes, dins la música alternativa dels anys 90, Nick Cave era un tio molt important, amb molt èxit, encara segueix tenint molt èxit, encara encapçala festivals arreu del món. Però clar, vull dir, és el que passa, no? Hits que conegui tothom, no hi ha una cançó de Nick Cave que conegui tothom i la seva cosina, però sí que hi ha alguns guitarros que jo personalment m'agraden molt. Jo l'he pogut veure en directe i la veritat és que m'ha al·lucinat, és un dels potser 5 millors concerts que he vist en la meva vida, i jo no he vist un quart de concert. I m'agrada el seu carisma, m'agrada com canta, m'agraden les lletres que fa i m'agrada cançons com les que avui escoltarem. Precisament, doncs, dos duets amb dues cantants. El primer d'ell, aquest Where the Wild Roses Grow, on neixen les roses salvatges, amb un duet amb la Kylie Minogue, la cantant de pop superestrella d'Austràlia, que Nick Cave també és australià, per tant, hi treu. I res, vam escoltar un poc aquesta cançó i vos segueix que donant-se brasa.

0: Bé, doncs hem començat a traduir aquesta cançó, incluïda en un disc del 1996 que s'anomenava Murder Ballads. Farem dues cançons d'aquest disc, per tant després us xerrarem una mica més d'aquest disc, però ara hem de traduir aquesta lletra allà. Primer canten a Kylie Minogue, cantant aquesta tornada d'aquesta cançó, aquest They Call Me The Wild Rose, me diuen la rosa salvatge, però el meu nom era Eliza Day, Elisa Day. Per què me diuen així? No ho sé, perquè el meu nom realment era Eliza Day. I ara canta un poc en Nick Cave.
1: The first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
0: Des del primer dia que la vaig veure, vaig saber que ella seria la meva lota. Me va mirar els ulls i va somriure. I els seus llavis eren del color de les roses, que creixen al costat del riu, totes sanguinolentes i salvatges.

Quan va picar a la meva porta i va entrar a la meva habitació, els meus tremolors es van acabar amb el seu la seva ferma abraçada. Ell seria el meu primer amo i amb una mà cuidadosa me va assecar les llàgrimes que quedaven per la meva cara. Bueno, una imatge així un poc també creepy, però bueno, és Nick Cave, chicos.

Després de repetir les tornades de la cançó, agafes la veu solista. Nick Cave, per suposat, es diferencien bastant les veus de Kylie Minogue, supos. I diu, en el segon dia li vaig dur una flor i ella era més vella que cap dona que havies vist en la meva vida, no? La més guapa de totes. Li vaig dir, saps on creixen les roses salvatges tan dolces, escarlates i lliures,

El segon dia, aquí en aquell minut dona el seu punt de vista d'aquest segon encontre, el segon dia va venir amb una rosa i em va dir, m'adonaràs la teva pèrdua i el teu dolor. Jo vaig dir que sí amb el cap i me vaig estirar en el llit i em va dir, si te mostres les roses, me seguiràs, vindràs amb jo. Es posa la cosa un poc misteriosa.

I arribant després d'una altra tornada, arribam al tercer dia, en Kylie Minogue, na Eliza Day, diu, el tercer dia me va donar el riu, me va mostrar les roses i mos van besar. I el darrer que vaig sentir va ser unes paraules emmudides, un xiu-xiu-aig, mentre se posava de genolls damunt jo amb una roca, amb una pedra en el seu puny. Per tant, el que va fer aquest senyor pues, ha matat-la de vora el riu a cops de pedra. Anem a escoltar el punt de vista de l'assassí. On the left.

l'últim dia, ell no diu tercer dia, ell diu l'últim dia, perquè ja sabia que era l'últim dia, la vaig dur on creixen les roses salvatges. Ella es va seure de vora vorera de riu i es vent era, bueno, aquesta frase, es vent era suau com un lladre, no sé què vol dir això, però sona molt bé. I mentre li donava una besada de despedida, li vaig dir tota bellesa ha de morir, això són aquestes xiu-xiues que va sentir ella, que no va arribar a entendre, i li vaig deixar plantada una rosa enmig de les seves dents. Suposo que després de molt de l'op va fer aquesta rosa enmig de les dents i la va deixar que surés de munt del riu cap allà on fos, amb aquesta imatge tan creepy. I res, hem escoltat l'última tornada, i acaba aquesta cançó.

Bé, en aquesta Where the Wild Roses Grow, aquest duet amb la Kylie Minogue va ser un èxit tremendo a la seva època. Jo recordo el videoclip a la tele i un vídeo que podeu veure a YouTube, i un vídeo que està molt, molt xulo. Estava inclòs dins d'aquest disc Murder Ballads, un disco que podien traduir com a balades sobre assassinats, cançons sobre assassinats, una espècie subgènere de la música popular. Si us agrada aquesta música country, la música folk americana, doncs hi ha molta, és un país bastant obsessionat amb la violència. Per tant, hi ha molt de material així, ja ara me venen les capes cançons que he escoltat de discos de Johnny Cash, com Long Black Veil, o algunes més que ara no puc recordar. Davant tenen alguna també en aquest plan. Bueno, jo què sé, hi ha moltes cançons pròpies d'en Johnny Cash que podien ser cançons sobre assassinats. Però bueno, un subgènere. Jo ara estic pensant també en música popular menorquina i aquella de la plaça ja Ballades, no?, que acaba també molt malament, ens un pare picant garrotades perquè ha anat a ballar i tal, doncs també podíem potser ficar-la dins aquest subgènere. No som jo un expert en folklore menorquí, ja ho sabeu. Això m'agrada els punyeteros rock and roll, però bueno, també podien trobar una coseta així. I bueno, aquest disco, pues, hi ha versions de Murder Ballads, de cançons d'assassinat, pues, molt amb molt de bueno, molt de temes així molt, bastant coneguts en aquesta tradició americana, i algunes cançons pròpies entre aquestes, pues, aquesta de Wild, de Where the Wild Roses Grow. I un altre tema que també és un duet amb una cantant d'un perfil totalment diferent de Kylie Minogue, però també una cantant de ses definitives de rock alternatiu dels anys 90, és na PJ Harvey, que també era en aquella època, doncs, era una mica parada de Nick Cave, me fa s'efecte, no estic jo molt segur d'aquestes coses. I hi ha una versió, un tema que es diu Henry Lee, una cançó que no tenc clar si és popular, està acreditada com tradicional i també en Nick Cave, per tant no sé, com una adaptació d'una cançó. Jo sempre havia pensat que Henry Lee era una... era, bueno, el nom Henry Lee estava dedicat en sèrie Henry Lee Lucas, que si cercau per allà, pues és un bon peça que va fer moltes coses molt, molt lletges en la seva època. Però bueno, una cançó també amb un videoclip molt guai que vos anima que vegueu, si no ho heu vist mai, on hi ha una tensió sexual entre Nick Cave i PJ Harvey, que és increïble. I res, un duet tremendo que avui que comencem a escoltar. Aquí va Henry Lee per part de Nick Cave i PJ Harvey. I com sempre, doncs, vos donarem pots a brassa i la nena Turanti traduïm, d'acord? ¿Vale?

Baixa, baixa aquí, petit Henry Lee, i passa la nit amb jo, perquè no trobaràs en aquest maleït món una lota que es pugui comparar amb jo. Això és el primer que diu una BJ Harvey en aquesta cançó. També és un duet on es van alternant els dos cantants. Després de so, pues, hi ha la tornada de la cançó que diu... El vent va udolar, el vent va bufar i un petit pardal es va posar sobre en Henry Lee, que és el següent que canta, i ja no us ho diré mai més perquè ho va dir després de cada estrofa.

No puc baixar i no pens baixar ni estar tot el vespre ni passar la nit amb tu. No sé si no sé on viu aquesta lota, en aquest surt un soterrani o alguna cosa així. Perquè la lota que jo tinc en la seva alegre i verda terra me l'estim molt més que a tu.

well, she plugged him through and through. Es va recolzar contra la reixa per aconseguir una besada o dues. I en la petita navaga que duia a la seva mà, el va apunyalar una vegada i una altra.

volia posar una mica enrere quan estava cantant aquesta estrofa que cap de traduir, hi ha com un enrenou, un udol, una copla de guitarra, per donar més dramatisme en aquest moment quan té la punyada, i la lletra de tornada canvia un pocat quan diu que es ven no va udular ni va bufar, sinó que va rugir i va ser un poc més fort es vent en aquest moment, va un poc més de dramatisme que es veu reflexat a la música.

vine i agafa-la de les seves blanques mans. Vull dir que està demanant ajuda a qualcú perquè l'agafin. Vine i agafa-la pels seus peus i tira'l dins aquest pou tan en fons que té més de 100 peus de profunditat.

Pues ja ho aquí, petit Henry Lee. Fins que sa carn se desferri dels teus ossos, vaya imatge. Per cert, acabo de mirar a Google el que són 100 peus i són 30 metres i mig. Perquè sapigueu, jo què sé, heu de tenir totes les dades. Ja aquí som, hi som. Per res, fins que sa carn se li desferri dels seus ossos, perquè sa lota que tenies en aquesta prada alegre i verda pot esperar per tu, pots esperar per sempre a que tornis a casa. Per tant, esperar per sempre i tu mai tornaràs a casa perquè t'he fotut dins el pou aquest. Però ja veus quines històries més alegres que us he duit avui. Terribles històries. On en Nick Cave s'encarrega una i després té la venjança a través de la PJ Harvey. Res, només caldrà escoltar aquesta cançó, i que us recomano moltíssim si pugueu que vulgueu el videoclip d'aquesta cançó, perquè és el típic vídeo que està fet en 4 duros i basta, amb el mascarisme que tenen aquests dos cantants, basta i sobra per un pis de pantalla. I res, com sempre, jo som en Pedro, vos estimo en locura, les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i mos escoltam molt prest.

l'ocell sense niu. Que me'n dius de la vida? Comptant coses

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els dos sols.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

moldeis d'en passar. I ho recordo amb enyorança de quan era més petit, que jugava dins la tanca a fer guerres i combats.

us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: La frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada, ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota cerva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats a sa ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Nos dirán cómo unen tantes misèries, és el que ens mereixem l'equilibri entre totes les bèsties.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

costat dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano ser aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Escolta bé. Jo no m'esnifses que

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor

la fragància d'un record. Un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

escriure amb història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fill del món. És un gran fill.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.